del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te arremangat. I truca'm si

0: feel me? Come on,
1: baby girl, baby girl.
0: Oh.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar es personarà com a acusació particular en els casos de furt relacionats amb delinqüents multireincidents. La mesura s'emmarca en el Pla Lloret Actua i arriba després de la reforma legal sobre multireincidència que permet als ajuntaments exercir l'acció penal en aquest tipus de delicte. Segons dades del consistori, a Lloret hi ha 10 persones que acumulen un total de 260 detencions com a presumptes autores habituals de furts. També es podran sol·licitar mesures cautelars, com ordres d'allunyament de determinades zones o, en casos d'alta reiteració, la presó provisional. I Girona ha presentat davant les Nacions Unides el seu model d'atenció comunitària en salut mental, desenvolupat durant més de dues dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El model té el seu origen en el tancament progressiu de l'antic hospital psiquiàtric de Salt, culminat l'any 2004. Des d'aleshores, l'atenció s'articula a través d'una xarxa de serveis sanitaris, socials i comunitaris que treballen de manera coordinada. Segons les dades presentades per Suport Girona, la regió registra 0,7 ingressos psiquiàtrics per cada 1.000 habitants, una taxa 3 vegades inferior a la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el sistema sanitari català ha registrat prop de 450 urgències oftalmològiques durant els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total de dimecres. El mateix dia de l'eclipsi es van comptabilitzar 239 atencions per afeccions oculars als serveis d'urgències hospitalàries i 165 als d'atenció primària. Tot i l'increment de les consultes, aquestes van representar entre un 2 i un 3% del conjunt de l'activitat a les urgències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, en què dominarà l'ambient assolellat, les temperatures màximes se situen en valors entre els 33 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o en família. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jsacarnissers.com.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern espanyol recuperarà al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil davant l'augment dels preus dels carburants. La mesura s'activa automàticament després que el gasoil s'hagi encarit un 15,7% en comparació amb el juliol de l'any passat. En canvi, la gasolina mantindrà una bonificació de 5 cèntims, ja que el seu increment interanual s'ha situat en el 7,3%. Les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística també confirmen que la inflació va pujar fins al 3,6% al juliol, 4 dècimes més que el mes de juny. I Tordera es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany s'allarga durant 12 dies, des d'avui fins al 26 d'agost. La programació inclou més d'una cinquantena d'activitats per a públics de totes les edats. Entre aquestes destaquen la baixada de carretons, el tobogan aquàtic, la tradicional cursa del cos i diferents propostes de cultura popular. Les barraques tornen enguany al Parc Prudenci Bertrana del 21 al 23, amb The Tallets, Banda Neon i Ana Gisbert DJ com a caps de cartell. La Festa Major acabarà el 26, amb sardanes, un sopar popular i el ball de fi de festa. I en clau general destaquem que la plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha demanat explicacions al govern sobre el dispositiu ferroviari desplegat durant la jornada de l'eclipsi solar. Denuncien que durant la jornada es van produir situacions de saturació en trens i andanes, falta d'informació, canvis de via difícils de seguir i restriccions d'accés en algunes estacions. La plataforma critica que aquests problemes es produïssin després que la Generalitat hagués recomanat prioritzar el transport públic per als desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres d'ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà dissabte aquests valors baixaran una mica i la nuvolositat augmentarà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

produïda pel compositor que ha guanyat 3 premis Grammy, James Elson, aquest Need Your Love, un cant aquesta necessitat global d'amor. El Joan Republic avui per

Ells ho deien, all I need. Nou del matí, quasi 8. Divendres 14 d'agost de 2026. The Weeknd. Em dic Montse Rico, estaré al teu costat fins la una del migdia. Això es diu Take Me Breath.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Per a tot allò que necessites, vin al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any. Ràdio Marina.
4: Dale, Pepu.

recuperant i recordant a l'inolvidable Phil Collins amb aquell Another Day in Paradise. People are Sunshine, DJ Snake. Reversionant i actualitzant tot un clàssic. Aquests samplers que estan de moda. Alguns amb major o menor fortuna.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

Una cançó positiva, amb energia, com diu el seu títol, però sobretot. Donant força perquè els Doctor Prats van utilitzar aquest tema com a banda sonora d'aquesta etapa de sortida des de Barcelona del Tour de França masculí. Amb energia. A 12 per les 10. Esperem que l'energia que nosaltres et transmetem des d'aquí sigui tan positiva com la cana. En el seu moment ens van transmetre ells, mira. Amb aquest riff de guitarra, l'any 1988, cantant a les coses positives de la vida. Arrasaven una gent que de ben segur recordarà si es deien Fan Young Cannibal.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar es personarà com a acusació particular en els casos de furt relacionats amb delinqüents multireincidents. La mesura s'emmarca en el Pla Lloret Actuar i arriba després de la reforma legal sobre multireincidència que permet als ajuntaments exercir l'acció penal en aquest tipus de delicte. Segons dades del consistori, a Lloret hi ha 10 persones que acumulen un total de 260 detencions com a presumptes autores habituals de furts. També es podran sol·licitar mesures cautelars, com ordres d'allunyament de determinades zones o, en casos d'alta reiteració, la presó provisional. I Girona ha presentat davant les Nacions Unides el seu model d'atenció comunitària en salut mental, desenvolupat durant més de dues dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El model té el seu origen en el tancament progressiu de l'antic hospital psiquiàtric de Salt, culminat l'any 2004. Des d'aleshores, l'atenció s'articula a través d'una xarxa de serveis sanitaris, socials i comunitaris que treballen de manera coordinada. Segons les dades presentades per Suport Girona, la regió registra 0,7 ingressos psiquiàtrics per cada 1.000 habitants, una taxa 3 vegades inferior a la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el sistema sanitari català ha registrat prop de 450 urgències oftalmològiques durant els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total de dimecres. El mateix dia de l'eclipsi es van comptabilitzar 239 atencions per afeccions oculars als serveis d'urgències hospitalàries i 165 als d'atenció primària. Tot i l'increment de les consultes, aquestes van representar entre un 2 i un 3% del conjunt de l'activitat a les urgències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, en què dominarà l'ambient assolellat, les temperatures màximes se situen en valors entre els 33 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I tant que fa calor, si s'han enregistrat temperatures que no s'havien enregistrat mai. 17 dies consecutius, no, consecutius no, però molt seguits, almenys en aquests darrers del mes de juliol i del mes d'agost, amb temperatures superiors als 40 graus. El ventilador, el nostre major aliat. De la perfecta coalició entre Mon, DJ Boss i Banda Neon. A un so que ens portaven Kungs, un estiu precisament, però del 2021. En clau d'estiu, mai tornar a casa?

0: però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Si alguna vegada has pensat en combinacions impossibles, d'aquelles que creus que no quedarien mai bé, com és el rock i el pop, amb una fusió un tan especial, doncs aquí la tens. Una de les Spice Girls, Mel C, al costat d'un rocker de flor com és Bryan Adams, empastant a la perfecció amb aquest clàssic When You're Gone. Dos quarts, bé, només falta un minutet. Dos quarts, doncs,
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. Ràdio Marina.
0: Quin moment que es va viure el passat 5 d'agost a l'Auditori del Mar d'Estiu, quan aquest roquer, aquest veterà, amb tota la seva banda es va entregar, i de quina manera, fent que el públic vibrés, entre elles jo, ho admeto. El Rompeolas, que bé que continua sonant. Loquillo i Cabladita.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
6: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

sempre hi seran convidats a la nostra festa musical. Han canviat, han variat una miqueta el títol. I el que torna aquesta nit és una serp en lloc d'un lleó, però són igualment bé. Rain. A 10 minuts per les 11.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern espanyol recuperarà al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil davant l'augment dels preus dels carburants. La mesura s'activa automàticament després que el gasoil s'hagi encarit un 15,7% en comparació amb el juliol de l'any passat. En canvi, la gasolina mantindrà una bonificació de 5 cèntims, ja que el seu increment interanual s'ha situat en el 7,3%. Les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística també confirmen que la inflació va pujar fins al 3,6% al juliol, 4 dècimes més que el mes de juny. I Tordera es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany s'allarga durant 12 dies, des d'avui fins al 26 d'agost. La programació inclou més d'una cinquantena d'activitats per a públics de totes les edats. Entre aquestes destaquen la baixada de carretons, el tobogan aquàtic, la tradicional cursa del cos i diferents propostes de cultura popular. Les barraques tornen enguany al Parc Prudenci Bertrana del 21 al 23, amb The Tallets, Banda Neon i Ana Gisbert DJ com a caps de cartell. La Festa Major acabarà el 26, amb sardanes, un sopar popular i el ball de fi de festa. I en clau general destaquem que la plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha demanat explicacions al govern sobre el dispositiu ferroviari desplegat durant la jornada de l'eclipsi solar. Denuncien que durant la jornada es van produir situacions de saturació en trens i andanes, falta d'informació, canvis de via difícils de seguir i restriccions d'accés en algunes estacions. La plataforma critica que aquests problemes es produïssin després que la Generalitat hagués recomanat prioritzar el transport públic per als desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres d'ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà dissabte aquests valors baixaran una mica i la nuvolositat augmentarà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Una de les versions més dolces, més romàntiques, de Bruno Mars, que així es mostrava el 2010, quan encara no era una superestrella a nivell global, en el seu primer treball i una de les seves primeres balades. Yeah. 11 del matí, 13 minuts. Mirant cap al cap de setmana, calorós, sí, calorós, però la cosa...

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Els temps canvien. Tu te'n recordes d'aquell Sabina quan deia allò de... Què m'he robat el mes d'abril? Doncs ella, el que està demanant és que li tornis el 6 de febrer. Per alguna cosa serà. Aitana. Posant les coses al seu lloc, hi ha moments de ruptura, mentre més clar, millor. Avui arribant a 11:45.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

Ens encanten aquests inicis. Aquests que a poc a poc et van entrar. Com aquesta proposta que s'anomena Wonderful World.

un món fantàstic, més que fantàstic, un món meravellós. Una de les propostes més refrescants d'aquest estiu 2026. La producció d'un altre dels components de la família Magán, de Víctor Magán, per DJ Nano i l'Exter en aquest Wonderful World. No marxis molt lluny, si et quedes amb nosaltres, somiarem una miqueta de la mà d'uns inolvidables de

0: sol, de recetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
0: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

I aquí està una altra de les seves històries, històries de trobades. Una trobada afortunada, la de Joan Dausà i Paula Cox.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La inflació s'ha disparat gairebé un punt durant el juliol a les comarques gironines i s'ha situat en el 4,2% interanual. Són 9 dècimes més que el juny, quan l'IPC era del 3,3%. L'augment està marcat especialment per l'encariment dels subministraments. L'energia acumula una pujada anual del 7,7%, mentre que els transports s'han encarit un 5,7% i la restauració i els allotjaments un 5,2%. Si es compara amb el mes anterior, els preus han augmentat un 0,5%. En sentit contrari, la campanya de rebaixa ha fet baixar un 10,5% mensual el preu de la roba i el calçat. I la Biblioteca de Lloret amplia la programació de clubs de lectura per al curs vinent. L'equipament oferirà 7 propostes, 6 per adults i per primera vegada una adreçada al públic infantil. Entre les novetats hi ha el Club dels Moments, pensat per a infants de tercer i quart de primària, i el Racó de les Paraules, dirigit especialment a persones que estan aprenent català i volen practicar-lo. També es recupera llegir al teatre. La literatura catalana tindrà un pes destacat en la programació, amb autors com Mercè Rodoreda, Maria Barbal o Blai Bonet. Les inscripcions per participar en els clubs de lectura ja estan obertes. I en clau general destacam que l'auge de la intel·ligència artificial està disparant la demanda de centres de dades a Catalunya. El sector considera que Barcelona té potencial per convertir-se en un dels principals pols d'aquestes infraestructures al sud d'Europa, però assenyala la disponibilitat d'energia com el principal obstacle per al seu creixement. Davant d'aquest creixement, entitats ecologistes alerten que l'elevat consum energètic podria competir amb les necessitats d'altres sectors industrials i adverteixen del risc del que anomenen una gentrificació energètica. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què l'ambient serà assolellat fins a migdia, moment en què apareixeran nuvolades al quadrant nord-est. Les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Una producció impecable, ni més ni menys que la de Giorgio Moroder, un dels grans productors de l'època. Això és de l'any 1979 i possiblement d'un dels àlbums més exitosos de Donna Summer. Es deia Bad Girls. Doncs quasi 40 anys més tard arriba Caigo i li dona una volta a aquest vell èxit dels 80, sonant així. Estem encetant aquesta nova hora després de les notícies. Són les 12, quasi 10 minuts d'aquest divendres. En clau de cap de setmana, convidant-te a compartir la millor música del món.

0: Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Crec que ens ho van deixar clar en aquest àlbum del 2023 anomenat Gràcies per venir. Perquè la Ludwig, quan el seu amor marxa de vacances, ja sap què fa, busca un de nou. Nosaltres marxem de vacances, bé, jo marxo de vacances també unes setmanetes. I em reincorporo amb l'inici escolar. La música, però, aquí, al teu costat, les 24 hores. Esclar que sí, la música es queda, només faltaria. Per fer de costat, per acompanyar-te, allà on siguis. Ràdio Marina sí que no marxa mai de vacances, sempre és aquí.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: No veieu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expo Casió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre. Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb les festes Mas Cremat, que des d'avui fins diumenge 16 s'han programat a la plaça Ramon i Casas amb activitats diferents com un torneig d'arts, ping-pong, música o també una paellada popular. A Blanes també destaquem l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. A Lloret de Mar destaquem avui divendres el Lloret d'Abans d'estiuejants a turistes. Es tracta d'una visita teatralitzada que es pot fer a partir de les 8 del vespre al Museu del Mar. Malgrat de Mar segueix de festa major de Sant Roc fins aquest diumenge dia 16. Hi ha activitats per a tots els públics. Avui divendres un correfoc infantil. A més, avui comencen també les barraques a la plaça Xesco Boix a partir de les 9 de la nit. A Tossa de Mar destaquem els últims dies, de fet avui i demà, per visitar l'exposició Tres Mirades a la Casa de la Cultura. Hola, a Calella continua el NEC, el Festival de Nits d'Estiu, demà dissabte dia 15 amb concert Llec Gener del 76. I Santa Susana també segueix amb el seu festival al mar d'estiu diumenge dia 16, és el torn de Sergio Dalma. I acabem a Pineda de Mar amb la segona edició de l'Estiuejat, que fins a finals del mes d'agost ha programat diferents espectacles de diferents disciplines.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.

No sé si ho sabies, però la indústria la considerava. El Rod Stewart femení per aquesta veu escardada de Bonnie Tyler, que ens deixava fa només un mes, el passat 8 de juliol, de manera sorpresa. Recordant-la, a 13 per la 1. Aquí apurant, apurant. Els darrers minuts fins l'hora en punt.

Un tema que el 2014 ens va fer connectar amb aquest gran cantautor anomenat James Bay. Amb ell passejant a la vora del riu. Així ja parla una. Doncs sí, ha arribat l'hora, ha arribat el moment de dir-te bye-bye, fins... Si no m'equivoco, el dia 7 tornem al que deien com la tornada al col·le. Uns dies de vacances, la música però es queda. I ella, més que mai i més que ningú, la gran reina del pop que ens apropa a la una en punt. Bones vacances, si no l'has fet. Bona feina. I que vagi molt i molt bé. Salutacions d'aquest parlar. Montse Rico.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar es personarà com a acusació particular en els casos de furt relacionats amb delinqüents multireincidents. La mesura s'emmarca en el Pla Lloret Actuar i arriba després de la reforma legal sobre multireincidència que permet als ajuntaments exercir l'acció penal en aquest tipus de delicte. Segons dades del consistori, a Lloret hi ha 10 persones que acumulen un total de 260 detencions com a presumptes autores habituals de furts. També es podran sol·licitar mesures cautelars, com ordres d'allunyament de determinades zones o, en casos d'alta reiteració, la presó provisional. I Girona ha presentat davant les Nacions Unides el seu model d'atenció comunitària en salut mental, desenvolupat durant més de dues dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El model té el seu origen en el tancament progressiu de l'antic hospital psiquiàtric de Salt, culminat l'any 2004. Des d'aleshores, l'atenció s'articula a través d'una xarxa de serveis sanitaris, socials i comunitaris que treballen de manera coordinada. Segons les dades presentades per Suport Girona, la regió registra 0,7 ingressos psiquiàtrics per cada 1.000 habitants, una taxa 3 vegades inferior a la mitjana catalana. I en clau general, destacem que el sistema sanitari català ha registrat prop de 450 urgències oftalmològiques durant els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total de dimecres. El mateix dia de l'eclipsi es van comptabilitzar 239 atencions per afeccions oculars als serveis d'urgències hospitalàries i 165 als d'atenció primària. Tot i l'increment de les consultes, aquestes van representar entre un 2 i un 3% del conjunt de l'activitat a les urgències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, en què dominarà l'ambient assolellat, les temperatures màximes se situen en valors entre els 33 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres. Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern espanyol recuperarà al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil davant l'augment dels preus dels carburants. La mesura s'activa automàticament després que el gasoil s'hagi encarit un 15,7% en comparació amb el juliol de l'any passat. En canvi, la gasolina mantindrà una bonificació de 5 cèntims, ja que el seu increment interanual s'ha situat en el 7,3%. Les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística també confirmen que la inflació va pujar fins al 3,6% al juliol, 4 dècimes més que el mes de juny. I Tordera es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany s'allarga durant 12 dies, des d'avui fins al 26 d'agost. La programació inclou més d'una cinquantena d'activitats per a públics de totes les edats. Entre aquestes destaquen la baixada de carretons, el tobogan aquàtic, la tradicional cursa del cos i diferents propostes de cultura popular. Les barraques tornen enguany al Parc Prudenci Bertrana del 21 al 23, amb The Tallets, Banda Neon i Ana Gisbert DJ com a caps de cartell. La Festa Major acabarà el 26 amb sardanes, un sopar popular i el ball de fi de festa. I en clau general destaquem que la plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha demanat explicacions al govern sobre el dispositiu ferroviari desplegat durant la jornada de l'eclipsi solar. Denuncien que durant la jornada es van produir situacions de saturació en trens i andanes, falta d'informació, canvis de via difícils de seguir i restriccions d'accés en algunes estacions. La plataforma critica que aquests problemes es produïssin després que la Generalitat hagués recomanat prioritzar el transport públic per als desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà dissabte aquests valors baixaran una mica i la nuvolositat augmentarà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 25.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.
0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La inflació s'ha disparat gairebé un punt durant el juliol a les comarques gironines i s'ha situat en el 4,2% interanual. Són 9 dècimes més que el juny, quan l'IPC era del 3,3%. L'augment està marcat especialment per l'encariment dels subministraments. L'energia acumula una pujada anual del 7,7%, mentre que els transports s'han encarit un 5,7% i la restauració i els allotjaments un 5,2%. Si es compara amb el mes anterior, els preus han augmentat un 0,5%. En sentit contrari, la campanya de rebaixes ha fet baixar un 10,5% mensual el preu de la roba i el calçat. I la Biblioteca de Lloret amplia la programació de clubs de lectura per al curs vinent. L'equipament oferirà 7 propostes, 6 per adults i per primera vegada una adreçada al públic infantil. Entre les novetats hi ha el Club dels Moments, pensat per a infants de tercer i quart de primària, i el Racó de les Paraules, dirigit especialment a persones que estan aprenent català i volen practicar-lo. També es recupera llegir al teatre. La literatura catalana tindrà un pes destacat en la programació, amb autors com Mercè Rodoreda, Maria Barbal o Blai Bonet. Les inscripcions per participar en els clubs de lectura ja estan obertes. I en clau general, destacam que l'auge de la intel·ligència artificial està disparant la demanda de centres de dades a Catalunya. El sector considera que Barcelona té potencial per convertir-se en un dels principals pols d'aquestes infraestructures al sud d'Europa, però assenyala la disponibilitat d'energia com el principal obstacle per al seu creixement. Davant d'aquest creixement, entitats ecologistes alerten que l'elevat consum energètic podria competir amb les necessitats d'altres sectors industrials i adverteixen del risc del que anomenen una gentrificació energètica. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què l'ambient serà assolellat fins a migdia, moment en què apareixeran nuvolades al quadrant nord-est. Les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i Kilòmetre Zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar es personarà com a acusació particular en els casos de furt relacionats amb delinqüents multireincidents. La mesura s'emmarca en el Pla Lloret Actua i arriba després de la reforma legal sobre multireincidència que permet als ajuntaments exercir l'acció penal en aquest tipus de delicte. Segons dades del consistori, a Lloret hi ha 10 persones que acumulen un total de 260 detencions com a presumptes autores habituals de furts. També es podran sol·licitar mesures cautelars, com ordres d'allunyament de determinades zones o, en casos d'alta reiteració, la presó provisional. I Girona ha presentat davant les Nacions Unides el seu model d'atenció comunitària en salut mental, desenvolupat durant més de dues dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El model té el seu origen en el tancament progressiu de l'antic hospital psiquiàtric de Salt, culminat l'any 2004. Des d'aleshores, l'atenció s'articula a través d'una xarxa de serveis sanitaris, socials i comunitaris que treballen de manera coordinada. Segons les dades presentades per Suport Girona, la regió registra 0,7 ingressos psiquiàtrics per cada 1.000 habitants, una taxa 3 vegades inferior a la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el sistema sanitari català ha registrat prop de 450 urgències oftalmològiques durant els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total de dimecres. El mateix dia de l'eclipsi es van comptabilitzar 239 atencions per afeccions oculars als serveis d'urgències hospitalàries i 165 als d'atenció primària. Tot i l'increment de les consultes, aquestes van representar entre un 2 i un 3% del conjunt de l'activitat a les urgències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, en què dominarà l'ambient assolellat, les temperatures màximes se situen en valors entre els 33 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira ribs 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Xampa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern espanyol recuperarà al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil davant l'augment dels preus dels carburants. La mesura s'activa automàticament després que el gasoil s'hagi encarit un 15,7% en comparació amb el juliol de l'any passat. En canvi, la gasolina mantindrà una bonificació de 5 cèntims, ja que el seu increment interanual s'ha situat en el 7,3%. Les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística també confirmen que la inflació va pujar fins al 3,6% al juliol, 4 dècimes més que al mes de juny. I Tordera es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany s'allarga durant 12 dies, des d'avui fins al 26 d'agost. La programació inclou més d'una cinquantena d'activitats per a públics de totes les edats. Entre aquestes destaquen la baixada de carretons, el tobogan aquàtic, la tradicional cursa del cos i diferents propostes de cultura popular. Les barraques tornant enguany al Parc Prudenci Bertrana del 21 al 23, amb The Tallets, Banda Neon i Ana Gisbert DJ com a caps de cartell. La Festa Major acabarà el 26 amb sardanes, un sopar popular i el ball de fi de festa. I en clau general destaquem que la plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha demanat explicacions al govern sobre el dispositiu ferroviari desplegat durant la jornada de l'eclipsi solar. Denuncien que durant la jornada es van produir situacions de saturació en trens i andanes, falta d'informació, canvis de via difícils de seguir i restriccions d'accés en algunes estacions. La plataforma critica que aquests problemes es produïssin després que la Generalitat hagués recomanat prioritzar el transport públic per als desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres d'ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà dissabte aquests valors baixaran una mica i la nuvolositat augmentarà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Caldes de Malavella, aquest estiu, viu-la com mai! Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
2: No vedeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós, la cursa Corre al Cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
6: Comencem les rebaixes d'estiu a Flocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2. Ràdio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb les festes Mas Cremat, que des d'avui fins diumenge 16 s'han programat a la plaça Ramon i Casas amb activitats diferents com un torneig de darts, ping-pong, música o també una paellada popular. A Blanes també destaquem l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. A Lloret de Mar destaquem avui divendres el Lloret d'Abans d'estiuejants a turistes. Es tracta d'una visita teatralitzada que es pot fer a partir de les 8 del vespre al Museu del Mar. Malgrat de Mar segueix de festa major de Sant Roc fins aquest diumenge dia 16. Hi ha activitats per a tots els públics. Avui divendres un correfoc infantil. A més, avui comencen també les barraques a la plaça Xesco Boix a partir de les 9 de la nit. A Tossa de Mar destaquem els últims dies, de fet avui i demà, per visitar l'exposició Tres Mirades a la Casa de la Cultura. A Calella continua el NEC, el Festival de Nits d'Estiu, demà dissabte dia 15, amb concert Llec, gener del 76. I Santa Susanna també segueix amb el seu festival al mar d'estiu, diumenge dia 16, és el torn de Sergio Dalma. I acabem a Pineda de Mar amb la segona edició de l'Estiuejat, que fins a finals del mes d'agost ha programat diferents espectacles de diferents disciplines.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La inflació s'ha disparat gairebé un punt durant el juliol a les comarques gironines i s'ha situat en el 4,2% interanual. Són 9 dècimes més que el juny, quan l'IPC era del 3,3%. L'augment està marcat especialment per l'encariment dels subministraments. L'energia acumula una pujada anual del 7,7%, mentre que els transports s'han encarit un 5,7% i la restauració i els allotjaments un 5,2%. Si es compara amb el mes anterior, els preus han augmentat un 0,5%. En sentit contrari, la campanya de rebaixes ha fet baixar un 10,5% mensual el preu de la roba i el calçat. I la Biblioteca de Lloret amplia la programació de clubs de lectura per al curs vinent. L'equipament oferirà 7 propostes, 6 per adults i per primera vegada una adreçada al públic infantil. Entre les novetats hi ha el Club dels Moment, pensat per a infants de tercer i quart de primària, i el Racó de les Paraules, dirigit especialment a persones que estan aprenent català i volen practicar-lo. També es recupera llegir al teatre. La literatura catalana tindrà un pes destacat en la programació, amb autors com Mercè Rodoreda, Maria Barbal o Blai Bonet. Les inscripcions per participar en els clubs de lectura ja estan obertes. I en clau general destacem que l'auge de la intel·ligència artificial està disparant la demanda de centres de dades a Catalunya. El sector considera que Barcelona té potencial per convertir-se en un dels principals pols d'aquestes infraestructures al sud d'Europa, però assenyala la disponibilitat d'energia com el principal obstacle per al seu creixement. Davant d'aquest creixement, entitats ecologistes alerten que l'elevat consum energètic podria competir amb les necessitats d'altres sectors industrials i adverteixen del risc del que anomenen una gentrificació energètica. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què l'ambient serà assolellat fins a migdia, moment en què apareixeran nuvolades al quadrant nord-est. Les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: Va, vinga, selfie.
4: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
2: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 €. Costella tira rips 7,95 €. Aletes de pollastre 3,95 €. Botifarra de porc 7,50 €. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar es personarà com a acusació particular en els casos de furt relacionats amb delinqüents multireincidents. La mesura s'emmarca en el Pla Lloret Actuar i arriba després de la reforma legal sobre multireincidència que permet als ajuntaments exercir l'acció penal en aquest tipus de delicte. Segons dades del consistori, a Lloret hi ha 10 persones que acumulen un total de 260 detencions com a presumptes autores habituals de furts. També es podran sol·licitar mesures cautelars, com ordres d'allunyament de determinades zones o, en casos d'alta reiteració, la presó provisional. I Girona ha presentat davant les Nacions Unides el seu model d'atenció comunitària en salut mental, desenvolupat durant més de dues dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El model té el seu origen en el tancament progressiu de l'antic hospital psiquiàtric de Salt, culminat l'any 2004. Des d'aleshores, l'atenció s'articula a través d'una xarxa de serveis sanitaris, socials i comunitaris que treballen de manera coordinada. Segons les dades presentades per Suport Girona, la regió registra 0,7 ingressos psiquiàtrics per cada 1.000 habitants, una taxa 3 vegades inferior a la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el sistema sanitari català ha registrat prop de 450 urgències oftalmològiques durant els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total de dimecres. El mateix dia de l'eclipsi es van comptabilitzar 239 atencions per afeccions oculars als serveis d'urgències hospitalàries i 165 als d'atenció primària. Tot i l'increment de les consultes, aquestes van representar entre un 2 i un 3% del conjunt de l'activitat a les urgències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, en què dominarà l'ambient assolellat, les temperatures màximes se situen en valors entre els 33 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51, Vitaldent Blanes.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils dels dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern espanyol recuperarà al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil davant l'augment dels preus dels carburants. La mesura s'activa automàticament després que el gasoil s'hagi encarit un 15,7% en comparació amb el juliol de l'any passat. En canvi, la gasolina mantindrà una bonificació de 5 cèntims, ja que el seu increment interanual s'ha situat en el 7,3%. Les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística també confirmen que la inflació va pujar fins al 3,6% al juliol, 4 dècimes més que el mes de juny. I Tordera es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany s'allarga durant 12 dies, des d'avui fins al 26 d'agost. La programació inclou més d'una cinquantena d'activitats per a públics de totes les edats. Entre aquestes destaquen la baixada de carretons, el tobogan aquàtic, la tradicional cursa del cos i diferents propostes de cultura popular. Les barraques tornen enguany al Parc Prudenci Bertrana del 21 al 23, amb The Tallets, Banda Neon i Ana Gisbert DJ com a caps de cartell. La Festa Major acabarà el 26, amb sardanes, un sopar popular i el ball de fi de festa. I en clau general destaquem que la plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha demanat explicacions al govern sobre el dispositiu ferroviari desplegat durant la jornada de l'eclipsi solar. Denuncien que durant la jornada es van produir situacions de saturació en trens i andanes, falta d'informació, canvis de via difícils de seguir i restriccions d'accés en algunes estacions. La plataforma critica que aquests problemes es produïssin després que la Generalitat hagués recomanat prioritzar el transport públic per als desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres d'ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà dissabte aquests valors baixaran una mica i la nuvolositat augmentarà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
4: Vine a JS Carnisser i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Ràdio Marina. He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La inflació s'ha disparat gairebé un punt durant el juliol a les comarques gironines i s'ha situat en el 4,2% interanual. Són 9 dècimes més que el juny, quan l'IPC era del 3,3%. L'augment està marcat especialment per l'encariment dels subministraments. L'energia acumula una pujada anual del 7,7%, mentre que els transports s'han encarit un 5,7% i la restauració i els allotjaments un 5,2%. Si es compara amb el mes anterior, els preus han augmentat un 0,5%. En sentit contrari, la campanya de rebaixa ha fet baixar un 10,5% mensual el preu de la roba i el calçat. I la Biblioteca de Lloret amplia la programació de clubs de lectura per al curs vinent. L'equipament oferirà 7 propostes, 6 per adults i per primera vegada una adreçada al públic infantil. Entre les novetats hi ha el Club dels Moments, pensat per a infants de tercer i quart de primària, i el Racó de les Paraules, dirigit especialment a persones que estan aprenent català i volen practicar-lo. També es recupera llegir al teatre. La literatura catalana tindrà un pes destacat en la programació, amb autors com Mercè Rodoreda, Maria Barbal o Blai Bonet. Les inscripcions per participar en els clubs de lectura ja estan obertes. I en clau general destacam que l'auge de la intel·ligència artificial està disparant la demanda de centres de dades a Catalunya. El sector considera que Barcelona té potencial per convertir-se en un dels principals pols d'aquestes infraestructures al sud d'Europa, però assenyala la disponibilitat d'energia com el principal obstacle per al seu creixement. Davant d'aquest creixement, entitats ecologistes alerten que l'elevat consum energètic podria competir amb les necessitats d'altres sectors industrials i adverteixen del risc del que anomenen una gentrificació energètica. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què l'ambient serà assolellat fins a migdia, moment en què apareixeran nuvolades al quadrant nord-est. Les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Hola, hola, bon vespre. Estrenem el quilòmetre zero d'aquest divendres 14 d'agost, el teu programa de música de proximitat en català a Ràdio Marina. Són les 9 i 4 minuts. Tenim quasi una hora per endavant per repassar una llista de bons temes, de concerts, de grups i d'intèrprets que ho fan tot a casa, sense filtres, sense additius tòxics i amb trempera del quilòmetre zero. Que la vida ja és prou seriosa. I així també refresquem una miqueta l'ambient. Que encara, déu-n'hi-do, les temperatures. Diuen que aquest cap de setmana baixen, uf! Sort, oi? Vinga, doncs, prepareu el pols, sintonitzeu bé el dial, que arrenquem el motor musical del quilòmetre zero. I avui ho farem descobrint el talent d'un grup de la comarca de la Selva. Escoltarem algunes de les seves cançons i també les seves veus, perquè els hem entrevistat. Et parlem dels Innat. Para bé l'orella, els Innat. I saps si d'aquí poc temps sonen per tot arreu. El grup de rock fusió innat actuarà demà dissabte 15 d'agost a la sala La Mirona de Salt. El concert forma part del Periscopi, un cicle de concerts dedicat a bandes i artistes emergents organitzat per la Fundació Casa de la Música i La Mirona. Innat és un quartet nascut l'any 2022, fa 4 anyets, a la comarca de la Selva. Els seus integrants són l'Agus, veu i guitarra, l'Enric, bateria, la Ceci, teclat, i el Robert, al baix. Es defineixen principalment com un grup de rock fusió. No obstant això, esquiven les etiquetes rígides i barregen de forma molt natural influències del pop, el funky, el reggae o els ritmes llatins. Bé, doncs el que et dèiem, l'actuació dels Innat demà dissabte a la Mirona de Salt tindrà lloc a l'espai exterior de la sala, conegut com la Terrassa, és una zona d'estiu, amb concerts a la fresca. Compartiran l'escenari de la nit amb el projecte musical Robot Robert. I abans de l'entrevista que t'hem preparat amb els Innat, escoltem un dels seus temes per anar obrint boca. Es titula Viure de l'art, el seu senzill debut de l'any 2024.

0: Bé, no està gens malament aquest senzill presentació dels Innat. L'Agus Carles, veu i guitarra dels Innat. Li donem la benvinguda a Ràdio Marina. El vostre nou disc porta per títol S'ha acabat el pati i això sona a un tancament de l'etapa de jocs. De què s'ha hagut de desprendre Innat per fer-se gran i professional sobre l'escenari?
1: Hola, bones, què tal? Bé, sí, com comentes, S'ha acabat el pati és un títol que parlaria, no, parla, fa referència una mica a aquest final d'etapa de quan ets un infant, no, a sobretot començar la vida adulta, i això es veu en moltes de les nostres cançons d'aquest primer àlbum. I bé, pel que fa a desprendre'ns de coses, no et sabria dir realment de què ens hem hagut de desprendre, però sí que el que et puc dir és que al final, per intentar ser millors músics, no, que al final és el que volem fer, el que es necessita és fer concerts i concerts i concerts, i per sort ara ja portem 4 anys junts i no té res a veure com quan vam començar a notar al principi, no? Que potser també comences amb més pors, més inseguretats, tal, com estem tocant ara l'escenari en aquest moment actual i com esperem tocar, òbviament, a futur, no? Al final la qüestió és anar millorant, com he dit ja, com a músics, com a companys, que per sort els 4 som amics, i això també ho fa tot molt fàcil a l'hora d'estar a l'escenari, de treballar i de tot, no? O sigui que bé, ara la idea seria seguir en aquesta línia d'anar millorant i sonar cada vegada millor.
0: Ens ha explicat l'Agus que defineixen el seu estil com un rock amb condiments. Si haguéssim de tastar aquest nou treball com si fos un plat culinari, quin seria el condiment més amarg o agradolç i quin el més saborós, el més gustós d'aquest disc?
1: Bé, sí, fa gràcia perquè el concepte rock amb condiments se'ns va acudir un dia perquè sempre que ens pregunten per l'estil, no, mai sabem definir quin estil fem perquè creiem que fem molta barreja, ens agrada molts estils diferents. Sí que és veritat que el rock gairebé sempre és la base del que composem, del que fem o del que... com ens agradaria sonar. I el fet d'amb condiments, no, aquesta part que dius dels gustos, té molt a veure amb que nosaltres en el grup, dos membres del grup, un és pastisser, l'altre és cuiner, per tant, està molt lligat, a tots ens agrada el bon menjar i menjar bé, com dic, i per tant aquest va ser un concepte de dir tu, rock amb condiments, crec que defineix molt bé el que vindria a ser o el que pot arribar a ser Innat, no? I pel que fa al disc, és veritat que tenim cançons de tot tipus. Per exemple, si parlem de gustos, no sé, potser Vida Tropical o Viure de l'Art serien cançons més positives i per tant vindrien a ser una miqueta més dolces, no? En canvi, després tenim cançons com és Dies així, no?, que parla de quan tens un dia de merda, per exemple, que tots en tenim, doncs podria ser una cançó més aviat amarga. O Pez en el agua, que aquesta podria dir un punt, sí, agradós, perquè, o sigui, potser seria tirant més amarg, però crec que agafa una mica les dues coses. I bé, pel que fa a desprendre'ns de coses, no et sabria dir realment de què ens hem hagut de desprendre, però sí que el que et puc dir és que al final, per intentar ser millors músics, no, que al final és el que volem fer, el que es necessita és fer concerts i concerts i concerts, i per sort ara ja portem 4 anys junts i no té res a veure com quan vam començar a notar al principi, no, que potser també comences amb més pors, més inseguretats, tal, com estem tocant ara l'escenari en aquest moment actual i com esperem tocar, òbviament, a futur, no? Al final...
0: I mira, ens ve de gust escoltar una de les cançons dels Innat que ens recomanava l'Agus fa un momentet. Es titula Dies així. I sona així de bé, eh?

0: Des del disc S'ha acabat el pati. Dies així, dies d'aquells que el mateix Iago us deia que és com una cançó agradolça. Una de les cançons que segurament podràs escoltar demà al concert de la Mirona de Sal. Li dèiem a l'Agus que hi ha qui valora la música actual a través de les reproduccions de 15 segons de TikTok i en aquest context fer un disc de rock complet, doncs, com S'ha acabat el pati, pot ser un acte de rebel·lia o de nostàlgia. I li preguntàvem com ho veien ells, com ho veia ell concretament això.
1: Bé, per començar, nosaltres no tenim TikTok, per tant, tot i que sabem el que és i com funciona, directament crec que estem molt lluny d'aquest funcionament a l'hora de fer música, no? Sí que és veritat que entenem que hi ha un concepte. Sí que és veritat que entenem que hi ha un concepte, una fórmula a l'hora de fer música, no? Sobretot quan fa referència a la ràdio, justament aquí, no? Ràdio Marina, o qualsevol de les ràdios, que és la fórmula de ràdio, no? Una mica el tenir una cançó de 3 minuts amb tot, no? Les estrofes, la tornada i tal. Ara fins i tot ja no és la fórmula ràdio, ara parlem de la fórmula TikTok, no? Que són aquests moments de 15 segons i que amb això la gent ja sàpiga de què va el tema. Com et dic, crec que estem molt lluny d'això, perquè directament ni ens interessa. I sí, potser és un acte de rebeldia, però jo crec que té més a veure amb com som nosaltres com a persones, com a músics, i sobretot el que podem explicar, no? Al final nosaltres podem explicar històries. Penso que una història s'explica en més de 15 segons, en bastant més, i que això també és el interessant, no? Al final ha d'haver de tot. O sigui, no estic en contra de que hi hagi música que després serveixi per TikTok, perquè segurament també la puc escoltar, però després també m'agraden altres, no? Que hi hagi aquesta varietat, no? Que hi hagi lloc per tothom dins l'escena. Crec que això al final és, sí, és el més important.
0: I li deien també que molts grans de la música catalana han passat per aquest escenari on estaran demà els Innats a la sala La Mirona de Sal. I li preguntàvem si vosaltres, doncs, que hi estareu demà, acompanyant el grup Robot Robert, si us imposa el respecte de la història de la sala o us dona ales per cremar-ho tot. O potser les dues coses.
1: Bé, jo crec que una mica les dues coses. O sigui, imposa respecte, però també et dona aquestes ganes de, com dius, cremar-ho tot, o sigui, al final de fer un grandíssim concert i que qui vingui que s'ho passi de puta mare, perquè és el que nosaltres volem fer, no? O sigui, fer música i estar a un escenari, i si et donen un escenari gran, doncs encara et motives més, no? Com a músic i com a grup, sobretot, no? Per sort, a la Mirona hem tingut això i vam tocar fa un parell d'anys, si no m'equivoco, també en aquest format periscòpic, que és aquesta possibilitat de tocar a l'estiu, no? Aquestes nits d'estiu a la fresca. I la Mirona és una grandíssima sala. Com dic, demà jo crec que serà un concert molt, molt xulo per nosaltres. També és el dels últims concerts d'aquest estiu. Ja després veurem o ja anunciarem si en tenim per final d'any, però sobretot com per acabar aquesta etapa de l'estiu, i a part, sí, al costat d'un altre grup, com és en aquest cas Robot Robert, que també ens fa molta il·lusió tocar amb ells, i res, que convidem a tothom a que demà vingui a la Mirona a escoltar-nos. Serà sobre les 9, a partir de les 9, jo crec que 9:30 ja començarem, i res, que és un bon lloc per fer una nit d'estiu, escoltar música i res. Així que res, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a l'Agus dels Innats, veu i guitarra d'aquesta formació, per estar amb nosaltres avui. Recordem, doncs, demà, dissabte, a la sala La Mirona de Sal, acompanyant a la formació Robot Robert. I volem escoltar una altra de les cançons d'aquest grup novell que estan preparant-se per triomfar. Un altre dels seus temes titulat B12. A veure si ens entra, que se'ns ha aquí parat. A veure, estem a punt d'escoltar-los. Ara sí, ens han fet suar.
2: Cop a l'any trenco la norma i menjo per mi.
0: Ens ens encanta aquesta cançó. B12, els Innat, al quilòmetre zero.

0: Vitamines musicals per afrontar la vida. B12. Un dels temes del disc S'ha acabat el pati, dels Innats, que demà podràs escoltar a la sala La Mirona de Salt. El concert forma part del Periscopi, un cicle de concerts dedicats a bandes i artistes emergents, com els Innats.
1: Tot i per un tros de fuet, bé, no ho compliquem.

4 minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Avui la tecnologia ens està fent una miqueta l'orni, eh? Se'ns encallen aquí els botons, però nosaltres seguim remant al quilòmetre zero. I després de l'entrevista i les cançons d'Innat, tornem a la selecció musical per posar-vos un dels temes així animadots i que, a més, celebren la vida i celebren els aniversaris, serveixen per celebrar-ho tot. Es tracta de Gertrudis, Bones Twice i el Per molts anys, que sona així de bé.

Mira, una cançó que ens pot servir per felicitar pels innats i dedicar i desitjar-los per molts anys. Amb Gertrudis i Bones Twice, i aquest tema que es titula així, per molts anys. Ideal per si fas anys avui o simplement per si has aconseguit

aconseguit sobreviure un dia més a la vida, a la feina, per tirar endavant. Escoltem aquest trencaclosques sonor que serveix tant per bufar espelmes com per cremar la pista de ball. I després del per molts anys, ara toca rebaixar les pulsacions. I ens posem, doncs, molt dolços. Si hi ha un home que pot cantar-te la llista de la compra amb una veu que fa el mateix efecte que quan talles una ceba, aquest és el Josep Sergi Capdevila, més conegut com el Sergio Dalma. Ens posa sentimentals adaptant al català el seu tòtem vital, la cançó Plorant les hores. Si et preguntaràs, doncs ara, un canvi així radical? Doncs sí, perquè justament estarà en concert aquest cap de setmana a Santa Susana. Després t'ho expliquem. Però de moment volem escoltar aquest tema, el quilòmetre zero de Ràdio Marina. Sergio Dalma.

0: que actua aquest diumenge, 16 d'agost, a Santa Susanna. El concert forma part de la programació del festival Mar d'Estiu. I per això avui també l'hem convidat al quilòmetre zero. Amb tu des de Ràdio Marina. I atenció, perquè els dinosaures del rock gironí, amb carinyo això de dinosaures, que ja sumen els 40 tacos de carrera. I la dolçor de la Bet estan a punt d'entrar a la sintonia del quilòmetre zero, junts amb una versió del tema Temps de Sega. Una cançó que fa olor a blat, que fa olor a nit de Sant Joan i a nostàlgia de la bona. Ideal per recordar-nos que la vida, tard o d'hora, toca collir el que has sembrat. Els escoltem i després també et parlarem del concert que avui es fa en directe del Sopa de Cabra.
1: Cel de cendres.

brutal, el tema, oi? Es va presentar com el segon senzill de l'esperat disc d'estudi dels gironins titulat Ànima. Un projecte on Gerard Quintana i Josep Tió es dediquen a col·laborar amb diferents artistes de l'escena catalana, com en aquest cas amb la Beth. Doncs ja saps, avui, divendres 14 d'agost, estan actuant en directe d'aquí molt poquet, a partir de les 10 de la nit, a la platja de la Caleta, de la Festa Major de Sant Vicenç de Montal, amb l'entrada lliure, gratuïta. Encara hi ets a temps, ja ho saps.

I atenció, perquè ara queda prohibit quedar-se assegut o asseguda. Toca ballar amb els passos prohibits de la banda Neon. Han decidit que les llistes de reproducció necessitaven una dosi de pop ple d'alegria pura. Un tema fresquíssim d'aquest any mateix. La banda Neon, que s'ha convertit en una de les formacions de versions i temes propis imprescindibles de les festes majors de Catalunya. I justament, doncs, tenim la tira i mitja de concerts on estaran banda Neon. Per exemple, a les barraques d'agost, avui divendres mateix. I atenció, el diumenge 23 d'agost, conjuntament amb els The Diets i la DJ Anna Gisbert, actuen a les barraques de la Festa Major de Tordera. Al Parc Prudenci Bertrana. Una cita 100% Festa Major. Seguim al teu costat des del quilòmetre zero. I ara recordem un dels grans temes dels Lacs en Busto. Caminant al teu costat amb música de proximitat en català. Quan em diguis que m'estimes. No!

Home, és el mínim, eh? Quan li diguis que l'estimes, mira els ulls. La cançó, quan em diguis que m'estimes, la canta el mític grup català Lacs amb Busto, acompanyat de la cantant Nerea Bassart, que brilla en aquest tema. Va ser el primer senzill del disc Poliedri, publicat l'any 2019. Ja ha plogut una miqueta, eh?, abans de la pandèmia. Els del Vendrell. Una de les formacions imprescindibles del rock en català. Amb ells hem arribat a 3:15 de la nit. I ara és el torn dels Amics de les Arts, que et diuen això: no sé com t'ho fas. El títol d'aquesta cançó. Aquests tres dels Amics de les Arts tenen la carrera de psicologia convalidada a base d'escriure lletres costumistes. Són experts en agafar les situacions més quotidianes de la vida de parella i de la maduresa i convertir-les en un pop addictiu amb trompetes i unes tornades que se't queden a viure al cervell sense pagar lloguer. No tinc clar.

0: Tindrem bones oportunitats per escoltar els Amics de les Arts en directe a les nostres comarques. Per exemple, el 29 d'agost estaran a Sant Hilari Sacalm a la Festa Major. I el 4 de setembre, doncs, també van de Festa Major a Vidreres. I també fins i tot aniran a la Festa de la Mercè a Barcelona el 25 de setembre. No sé com tu fas, un dels seus èxits. El quilòmetre zero de Ràdio Marina.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
0: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
0: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Una dosi de pop d'autor d'última generació, la lloretenca Laura Gibert. Que ens porta aquest amulet, un d'aquells temes que serveixen per tancar ferides, mirar endavant i recordar que de vegades la millor sort és la que ens construïm nosaltres mateixos. Radio Marina. Seguim al quilòmetre zero i ara és el torn de Pare Llop. El tema es titula Ei, tu.

0: fins al subsol de l'escena emergent autònoma. Perquè el quilòmetre zero també és donar veu a les noves propostes que sorgeixen des de baix. Els de Pare Llop ens claven les seves urpes en aquest crit d'atenció titulat Ei, tu! Una de les formacions d'esperit independent que s'han anat obrint pas en el circuit de sales alternatives catalanes, apostant per lletres de caràcter crític, línies de baix molt marcades i una actitud purament rockera sobre l'escenari. Últims minuts del quilòmetre zero d'avui i els repartirem amb dues cançons. La primera a punt de sonar amb la Rosalia i la segona amb el Miqui Núñez d'aquí molt poquet.
1: La Rosalía, que ya sé que no es culpa ser millonaria.

Ironia fina, la de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, que va decidir cantar en català i ho va fer amb aquest gest de comptar bitllets. Pocket Money Man. Tant si tens la llibreta d'estalvis plena com si estàs esperant el bízum del teu amic des de fa 3 setmanes, aquest tema, doncs, es veu que hi ha a qui li fa sentir ric durant uns instants, 3 minuts exactament. Bé, no, ni 3, 2 minuts que dura la cançó de Rosalía. I amb ella ja toca acomiadar el quilòmetre zero d'aquest divendres, a les portes d'un cap de setmana, 14 d'agost. L'abraçada radiofònica, com sempre, te l'emportes, eh? De segur. El meu nom és Marta Fuera. Una abraçada ben forta, de qui t'ha fet costat, doncs, en aquesta horeta de ràdio, compartint molta i bona música i moltíssimes dates de concerts, també. Aquest cap de setmana està farcidet, farcidet de concerts. Res, que tinguis un molt bon cap de setmana, gaudeix al màxim, i ara et deixem fins les 10 a Miqui Núñez, que et canta aquest tema un altre cop.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te arremangat i truca'm.